0: durant el cap de setmana, doncs hem tingut que parlar i estar gestionant contínuament per si havíem de desviar llet, perquè la llet és un producte molt, molt, molt fràgil que no es pot conservar i això ens obliga doncs, a donar-li moviment i que els canavers doncs, que no paren de produir llet durant tots els dies doncs, traure aquesta llet, no? Perquè si no, si no vas a replegar-la, doncs aquesta llet al final se té que destruir i tot el que comporta aquest fet, no? Entonces, el fet de que hagi sigut cada setmana, pues bueno, està clar que ahir no vam poder treballar, avui ja estem treballant a tope, pues bueno, és el que te deia al principi, no? Per lo que hagués pogut ser, pues uh-huh. Jo penso que podem estar contents.
1: Miquel, com van ser les hores de més perill o de més preocupació al municipi quan vos van dir que teníeu que evacuar també per la proximitat de la flama? Com vau viure i, sobretot, com vau estar vigilant les instal·lacions vostres, que el foc no arribara, i estar pendents a l'hora de que teníeu que ir del municipi? Com ho vau fer? Com va ser això?
0: El tema de, mm-hmm. el fet de que el poble estigui confinat tot el dissabte ja era un advertiment, no? De que la cosa no era ja, pues com que tot el món ja estava preparat, no? Per si tenia que fugir. El que sí que és veritat que el diumenge pel matí, així que la cosa estava controlada, a partir de les dues van haver un canvi de vents, o bueno, això ho expliquen millor els professionals, no? Però van canviar les condicions i automàticament de que tot el món esperàvem que anul·laren el confinament, de sobte diuen que hi ha que evacuar, o sigui, tot el contrari, no?
1: Sí.
0: Entonces ahí es quan dius, ostres, i ara què? A veure què passarà,
1: no? Vos va pillar a peu canviat, veritat?
0: Claro, claro, però això ja nosaltres ja havíem previst, pues, si teníem que desviar la llet, perquè no, el que t'he explicat antes, no?
1: Sí. Perquè
0: donar solució als ganaders, perquè és una... és una barbaritat, no?, destruir la llet i això. Entonces, això és el prioritari i després, si no s'allargava molt, com ha sigut el cas, pues nosaltres a partir d'avui ja podem començar a treballar en normalitat. Després, en quant a clients i demés, pues ho han entès tots perfectament i el que dius tu, no?, ens ha creat gent de Madrid, bueno, de tot arreu, no?, solidaritzant de nosaltres i oferint tota l'ajuda possible.
1: És que jo crec que estos dies, quan parlàvem de Catí, a més del poble, no?, i de lo bonic que és el poble en si, és inevitable que te vinga al cap i se referent, no?, el formatge de Catí i la vostra formatgeria com a estàndard del municipi. Així que, bueno, pues bona notícia que no ets afectat a les instal·lacions, que no ets afectat a les granges i que la producció puga continuar amb normalitat. Miquel Vives, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui.
0: Gràcies a vosaltres.